ja els hi era a vida. Bé, d'aquí la Rosana, pues, perquè no queríem ser a música. I de vell m'hi costa per quant més de nou. Et vas a innovar. Ai, madre mia, que s'han mullat. No s'ho podia innovar, eh?